Fins 16 de maig. Arriba una jornada plena de diversió, música i activitats per a totes les edats amb el Dia de la Família 2026, organitzat per l'Ajuntament de Vinaròs. A la Carpa de l'Atlàntic, de 10 i mitja a 1 i mitja i de 5 a 8 de la vesprada, podeu gaudir d'unflables, futbolí humà, patrulla canina, personatges infantils i superbiclets. A més, no vos podeu perdre l'espectacle dels germans Cartoon a les 12 del migdia i Carabin Caravan a les 6 i mitja de la vesprada. I el millor de tot, és totalment gratis. Una festa pensada per a compartir, riure i gaudir en família. Dia de la Família 2026, perquè el millor record es creen junts. Més informació en l'Ajuntament de Vinaròs.

11 de maig, arriba una jornada plena de diversió, música i activitats per a totes les edats amb el Dia de la Família 2026, organitzat per l'Ajuntament de Vinaròs. A la carpa de l'Atlàntic, de 10 i mitja a 1 i mitja i de 5 a 8 de la vesprada, podeu gaudir d'inflables, futbol i humà, patrulla canina, personatges infantils i Super Big Lays. A més, no vos podeu perdre l'espectacle dels germans Cartoon a les 12 del migdia i Carabin Caravan a les 6 i mitja de la vesprada. I el millor de tot, és totalment gratis. Una festa pensada per a compartir, riure i gaudir en família. Dia de la Família 2026, perquè el millor record es creen junts. Més informació en l'Ajuntament de Vinaròs.

0: Hoy por hoy.
1: Cadena Ser. 100 años de radio.
2: La Setmana de la Ciència de Benicarló torna de l'11 al 17 de maig amb una programació completa i per a tots els públics. Xerrades, tallers, activitats als carrers i propostes familiars que ajuden a despertar la curiositat i a descobrir el món que ens envolta. Vine a la Setmana de la Ciència de Benicarló, una oportunitat única per aprendre, gaudir i deixar-se inspirar. Consulta tota la programació a benicarló.org. Ajuntament de Benicarló.

Música i activitats per a totes les edats amb el Dia de la Família 2026, organitzat per l'Ajuntament de Vinaròs. A la Carpa de l'Atlàntic, de 10 i mitja a 1 i mitja i de 5 a 8 de la vesprada, podeu gaudir d'unflables, futbolí humà, patrulla canina, personatges infantils i Super Big Lays. A més, no vos podeu perdre l'espectacle dels germans Cartoon a les 12 del migdia i Carabin Caravan a les 6 i mitja de la vesprada. I el millor de tot, és totalment gratis. Una festa pensada per a compartir, riure i gaudir en família. Dia de la Família 2026, perquè el millor record es creen junts. Més informació en l'Ajuntament de Vinaròs.

Hola, bon dia a tots i a totes i benvinguts a l'Ull per Hoy del dia d'avui, dia 15 de maig de 2026. I avui es comencem amb la notícia de que Juan Amat, el vicealcalde de Vinaròs, va presentar el projecte del nou auditori teatre municipal a Vinaròs. I d'això ens parlarà Maria Dolores Miralles, alcaldessa de Vinaròs.

0: Hola, bon dia. Avui estic en Maria Dolores Miralles, alcaldessa de Vinaròs. Primer que res, moltes gràcies per vindre i per assistir a aquesta entrevista.
1: Ja sabeu que sempre és un plaer vindre en aquesta casa.
0: I parlem del nou teatre municipal que es va plantejar ahir, es va anunciar. Què suposa este nou teatre per a Vinaròs?
1: La veritat que va ser una gran notícia que ahir se va donar per part del senyor Juan Amà, vicealcalde d'aquesta ciutat, en la qual se va presentar el projecte del Teatre Auditori de la ciutat de Vinaròs. És un auditori que veurà la llum, si Déu vol, el dilluns que tenim. Bueno, ahir vam tindre comissió d'Hisenda i d'Infraestructures i es va passar l'aprovació d'aquest projecte i el dilluns per la tarda s'ha convocat un ple a les 5 de la tarda per la qual s'aprovarà aquest projecte definitivament per plenari. La qual cosa significa que nosaltres, aquest equip de govern, que han complit en el que nosaltres vam prometre quan vam entrar a governar. Una de les prioritats que ens ha marcat des del primer dia quan vam entrar a tindre a governar la ciutat és que havia una sèrie de carències i una sèrie de demandes per part de la ciutadania que havien sigut desateses. I entre elles, una de les coses prioritàries i que havia estat demandada per moltíssimes associacions i promeses per molts de governs era fer un teatre auditori a l'estat de Vinaròs. Està clar de que aquesta demanda va ser desatesa i nosaltres és el primer minut que ens vam posar a governar la ciutat vam tindre clar que això era una prioritat i vam començar en seguida la tramitació, perquè ja cal dir que això no surt no cau de l'aire, és a dir, això cau després de, pensa que estem governant la ciutat fa vora dos anys i mig, i en sí. Dos anys i mig va tindre que iniciar, primer se va tindre que licitar, redactar els plecs, ¿vale? Després una vegada s'han redactat els plecs i han passat tota la supervisió, entonces ara és quan ja està la redacció del projecte, que es passarà pel plenari, la qual cosa, això ha suposat una tramitació de quasi dos anys. Estem parlant d'un auditori de més de 8 milions d'euros, 8,3 milions d'euros, sí. Pràcticament 8 milions, no vaig a dir la quantitat perquè en els números moltes vegades és que no les confondeixo, no recordo, sé que són 8,3 milions d'euros, sí. Però este 8,3 milions d'euros és una quantitat que avui, això sí que és molt important de ressenyar, que és un dels objectius tal qual, com he dit, que es va marcar este equip de govern i que nosaltres vam concursar i ens han presentat els fons, a dir, que no és una casualitat que se ens hagi donat, que hem estat premiats o hem estat reconeguts a nivell d'Espanya, perquè aquesta auditoria se pagarà en fons europeus, en fons de l'EDIL, una financiació que va obtindre els adivinadors, que vull dir que es va presentar molts de municipis de tota Espanya i que de la província de Castelló només van haver-hi 3 municipis de que van aconseguir els fons EDIL. Nosaltres vam aconseguir estos fons i implica de que van ser 3 ciutats: Castelló, després Onda i Vinaròs, la qual cosa significa que vam acertar el que eren les línies generals dels fons EDIL, perquè gràcies a aquesta subvenció ja estem en disposició de dir de que Vinaròs tindrà auditori, un teatre auditori promès per moltíssimes formacions polítiques, promeses per moltíssims governs, però ha sigut aquest equip de govern el que sí que farà realitat aquest auditori. Espero i desitjo que la ciutadania estigui molt contenta del pas que s'ha donat. És un edifici que crec que marcarà un antes i un després el que és en la zona que s'ubicarà, és en la zona del Fora Forat, concretament, en la donarà al carrer al Mur del Cantàbric,
0: el passeig de Jaume I
1: i després ha vingut a Tarragona, sí, entonces, sí. És un projecte, és un teatre auditori que és un edifici modern, multifuncional, i crec que marcarà un antes i un després d'aquella zona. Aquella zona és una zona que està canviant moltíssim, perquè ha augmentat moltíssim la construcció, però que també era una zona que estava degradada, que estava aprovada, però que no s'havia iniciat encara un procés de transformació, i que això marcarà un antes i un després.
0: Entonces, la elecció de la ubicació ha sigut una estratègia per part de l'Ajuntament?
1: No. A veure, quan se va fer el PAI, que estic parlant de fa molts anys del PAI de fora a forat, sí. Quan se va fer la reparcel·lació del PAI, els PAI se reparcel·len, igual com ara s'està fent la reparcel·lació, s'està tirant endavant a Torre Ballester. Aleshores, havia uns dotacionals que són per vivenda uh-huh. i uns dotacionals que era per equipament cultural. Uh-huh. És a dir, sempre s'ha tingut clar que l'equipament cultural tenia que anar al PAI del fora a forat. El sí. que passa que els anteriors equips de govern no tenien clar com ho tenien que fer, perquè no és possible que durant tants anys ha sigut una promesa i no s'havia complit. Mm. I aquest equip de govern sí que ha tingut clar de que tindríem un teatre auditori a la ciutat de Vinaròs i que estem complint en un dels objectius prioritaris, que va ser el donar un canvi en Vinaròs. Jo crec que Vinaròs, tots podem apreciar que Vinaròs s'està transformant, mm-hmm. està transformant de forma que està canviant, i sí que el constatar de que aquesta obra emblemàtica, moderna, que a més tindrà una gran capacitat, estem parlant d'una capacitat que oscil·la entre 538 butaques, crec, i 688. Perquè, clar, què passa? Que també hi haurà uns seients que seran, com han fet, uns seients que seran, que es podran llevar, se podran ampliar pues, l'escenari o reduir-lo, la qual cosa ens permetrà també tindre pues, un fosso o tindre, per exemple, pues, una actuació de, o fer-lo un poc més de si el fosso se pot tapar sí. i podem tindre més escenari. Mm. És a dir, és un edifici que canviarà la fisonomia. I després una altra cosa que ens podem plantejar és que fins ara hem tingut un auditori, que estic supercontenta de que pugui haver, que era una església mm. val, en la qual s'han tingut que fer tota una sèrie de programacions. Un sol edifici fa moltíssima, fa una ciutat com Vinaròs de més 30.000 habitants, crec que Vinaròs se mereixia tindre aquest teatre auditori, per la qual cosa estic molt contenta com a alcaldessa i també com a aquest equip de govern, perquè la veritat això ha sigut possible gràcies al treball i a l'esforç i sobretot al diàleg i al bon enteniment de tots els que formen avui en dia estem governant la ciutat. Per això estic molt contenta, perquè ha sigut una gran notícia el poder fer-la pública. I després crec que no m'equivocaré que si ara s'iniciarà la tramitació de l'adjudicació de les obres, que és una tramitació que suposo són obres de gran envergadura, uh-huh. són obres que pues, la tramitació és lenta, però m'agradaria que antes de final d'any, pues, la veritat, si tot va com té que anar, tindria que estar adjudicada i l'obra, quan per l'any que ve, pues, començada.
0: Començaria,
1: i la veritat, pues, que estem molt contents, perquè comencem si l'obra està començada, Vinaròs, hi haurà, en el 2027 hi haurà unes eleccions generals en la qual jo vull que la gent recorde el treball i la gestió de lo que este equip de govern va prometre i estem complint, perquè estem complint que vam dir que nosaltres transformaríem la ciutat, i així ho estem demostrant en la gran quantitat d'obres que estem tirant endavant. Mm-hmm.
0: I parlaves abans de que s'ha finançat en els fons europeus. Què suposa per a Vinaròs que haya sigut escollit?
1: Pues la veritat és una... A veure, això significa presentar un projecte als edils. Als edils, crec que t'he dit als edils. Això significa que... els projectes que nosaltres mos vam marcar, quan mos vam presentar, el que hi ha que tindre clar un equip de govern quan governa és que té que tindre unes línies per poder treballar, perquè nosaltres vam apostar per diversos canvis a l'estat de Vinaròs, i entonces el projecte que vam presentar estem en la línia de lo correcte, perquè al final l'auditori s'hi finançarà en els fons de l'edil, uh-huh. i és perquè la estratègia que es va seguir a l'hora de dissenyar el disseny, i també a la vegada de dissenyar tot el que és la remodelació de lo que era també la part del fora forat i el corredor verd, va ser tot un acert, perquè claro, Europa premia aquells projectes que són innovadors, aquells projectes que tenen interès i qualitat, aquells projectes que poden ser sostenibles en el temps. I prova d'això és que en la Comunitat Valenciana, en Castelló, només han hagut tres ciutats, dic Castelló, Onda i Vinaròs. I entonces, i si mirem també, competíem a nivell de tota Espanya, des de, hi havia moltíssims municipis que participaven en els fons de l'edil. Mm. I ha sigut aquesta ciutat perquè se va marcar unes prioritats i va ser tot un acert les línies generals que nosaltres vam plantejar en el nostre projecte. I prova d'això és que estàvem en la línia correcta perquè hem estat elegits.
0: Uh-huh. I aquest projecte del Teatre Auditori busca reforçar Vinaròs com a comarca i a nivell de la Comunitat Valenciana?
1: Pues la veritat que este Teatre Auditori que se construirà és que no és que reforçarà, és que recuperem la capitanilitat de la comarca, que és la que ens corresponia, que l'havíem perdut en el pas dels dos últims darrers anys. Se convertirà en un edifici versàtil, multifuncional, que en una programació estable i molt variada, en la qual hi haurà cabuda per a tot tipus de i molt diversa, la qual cosa permetrà que se convertisca el Teatre Auditori en un centre de referència però a nivell de comarca, per lo menos que sí, a nivell de província de Castelló, jo crec que també. Sí, jo crec que hi haurà un antes i un després en totes les accions que se puguen dur al Teatre Auditori de la nostra ciutat. I això ho dic perquè és com, per exemple, també nosaltres quan vam entrar a governar, una cosa que teníem clara és que volíem apostar per les polítiques del centre i dinamitzar el centre de la ciutat, i així és, ho vam aconseguir. De quina manera? Pues intentant. De quina manera? Pues primer canviant el sentit de les festes, dinamitzant les festes, perquè i és un hito que ha aconseguit aquest equip de govern, en la qual hi ha un antes i un després en les festes de Sant Joan i Sant Pere. Sí. És a dir, hi ha hagut un canvi i el que no veig aquesta transformació és que està cego, però bueno, no hi ha... No, jo comprenc que molta gent no li deu agradar moltes de les coses de les que fem, però ja que reconeixen que Vinaròs s'ha transformat. Una de les prioritats que nosaltres ens vam marcar va ser, primer que res, pues, transformar la ciutat. Un hito era pues, tindre una sèrie d'instal·lacions esportives que tenien una mancança i una carència. Era, per un costat, pues, tindre un Teatre Auditori, que aquí avui estem en disposició el dilluns d'aprovar aquest projecte. Després també fer un pavelló poliesportiu, perquè pensem de que també fa molta falta a la nostra ciutat, i si tot va bé, la setmana, el mes de juny ja puc afirmar com a alcalde i com a portaveu de l'equip de govern que està en Vinaròs, que comencen les obres del pavelló poliesportiu. I després un altre hito que teníem era la construcció del Vilaplana. Jo crec que aquests tres hitos, este equip de govern que es va marcar com a prioritari, això ho està assolit. A més, ens vam marcar també un altre dels hitos, era envellir els parcs i les ciutats, els parcs de la nostra ciutat, crear zones agradables, i crec que això ho estem aconseguint. Una cosa que s'ha posat de manifest és la remodelació que estem duent de la part de la Mera. És a dir, una remodelació que tot el món la pot constatar, una remodelació que, com tots podreu veure, s'està construint un escenari fixe, perquè cada vegada la climatologia pues, està cada vegada se poden fer més coses al carrer, sí. I tots pues, tenim que optar pels espais lliures. Hi haurà un escenari fixe en el qual se podrà fer tot tipus d'activitats. A més, en la segona fase se farà una coberta, val? Mm-hmm. Per protegir-nos, per fer els refugis climàtics, i finalment aquest escenari se recobrirà d'una coberta. Estem parlant d'una inversió de més de mig milió d'euros, per la qual cosa és palpable i visible de que la ciutat s'està transformant en tots els sentits.
0: Totalment, sí, sí.
1: Bueno, per acabar, comentar-te de que Vinaròs crec que avança, i avança en bon ritme i en una direcció totalment acertada. I tal qual com he dit, nosaltres podem veure totes les obres que estan transformant la nostra ciutat. Per un costat, tenim l'Avinguda Llibertat, que està acabada, tenim també l'obra de la Cepresta Bono, que està engestida, estan les obres de la Torre Ballester, una obra que quan estarà l'actuació estarà acabada, hi haurà un antes i un després, perquè permetrà la comunicació i millorar la comunicació entre el carrer Andorra, el carrer Sant Josep, i després Avinguda del País Valencià, un entorn que estava totalment obsolet, una zona que es tenia que regenerar, que estava en el centre del poble i que estava obsolet. És el que passarà, que està complint un dels objectius que ens vam proposar també. Uh-huh. I després una altra cosa, pues, també, que hi ha moltíssimes places que encara ja estan acabades, que molta vegada la gent no se'n recorda, i com la plaça Sant Andreu. Després està també pues, la remodelació que a finals, antes de festes, estarà acabada, de la plaça de carrer Sant Pasqual i carrer Remei. I la veritat, i una altra cosa, de que voldria comentar és que, a més, les inversions per part de la Generalitat han sigut acceptades i han sigut escoltades per part d'ells. Aquest equip de govern ha fet molts de viatges a la conselleria, a les diferents conselleries, perquè tot això sigui una realitat, perquè també estem parlant d'un segon centre de salut que està també a punt de finalitzar, una que estava molt demandat i que està finançat en, estem parlant d'una inversió de més de 8,1 milions d'euros que venen des de conselleria, en la qual pues, hi haurà també pues, un altre segon centre de salut en la qual moltíssimes de les proves que ara ens hem de desplaçar a l'hospital pues, se podran fer pues, nedar en, en el poble, en el centre. Sí, sí. I així des teniria enumerant pues, que la veritat ha sigut una, un, la conclusió que he tret de tot això és que havia una forma de fer les coses diferents i aquest equip de govern ho ha demostrat. Sí. Nosaltres vam dir que volíem canviar i transformar la ciutat, que estava endarrerida, que havia perdut la seva capitalitat. I nosaltres, en estos dos anys i mig que estem governant la ciutat, bueno, i en estos tres anys i mig que governarem la ciutat, deixarem un millor, molt més millor del que ens vam trobar, perquè hi haurà un antes i un després.
0: Sí. Moltíssimes gràcies per vindre i un plaer.
1: Pues, gràcies a vosaltres i fins la propera.
2: Energía Vinaroz. ¿Pagas demasiado en tu factura de luz o gas? Trae tu factura y revisamos contigo opciones para que pagues menos, con atención personalizada y sin complicaciones. Ven a vernos en la calle Pilar 25 en Vinaroz, dentro de Informática Vinaroz. Confianza y buen servicio.
3: I ens desplacem ja fins a Benidorm per a retrobar-nos com cada divendres amb la seva directora de comunicació, Suni López Fibla. La xerrada d'avui amb Suni ve marcada per la, festivitat de Sant Isidre, patró de la gent del camp.
4: Doncs bon dia, Damián, efectivament, esta setmana i bueno, la nostra xerrada d'avui està marcada per eixa celebració de Sant Isidre, la nostra cooperativa, que com ja sabeu és el patró de la nostra gent, dels llauradors i de les llauradores. I tot just avui, divendres 15 de maig, és la festivitat. Però des de fa uns anys hem de recordar-vos que la traslladem al cap de setmana després d'esta data. És a dir, organitzem la festa, Caixa Benicarló i Benidorm, al nostre municipi, i el que fem és organitzar avui una jornada de convivència cooperativa amb els socis i sòcies productores. Per això, en aquests moments, estan gaudint d'un esmorzar de germanor al nostre semillero. Això pel que fa avui, però ja diumenge arribarà la jornada, podem dir, més social, que és al voltant de la missa major en honor al Sant, a partir de les 11 a l'església parroquial de Sant Bartomeu. I durant la celebració tindrà lloc un moment molt especial, la tradicional ofrena dels fruits del camp, que està protagonitzada pels xiquets i xiquetes que van vestidets amb indumentària típica, així com també després la benedicció simbòlica de les partides del terme municipal i l'entrega d'un detallet a aquests xiquets que han participat en aquesta celebració per part de Caixa Benicarló.
3: Ah, pues, sense dubte, una festa per a posar en valor les nostres arrels, les tradicions i el treball de totes les persones que cuiden el camp cada dia.
4: La veritat és que és una festa que ens encanta, per lo que tu dius, no? Perquè torna al nostre origen. I per això a Benidorm commemorem aquesta data tan especial fent un bodegó elaborat amb els millors fruites i hortalisses de la nostra terra que tenim exposat des d'ahir en la nostra àrea d'hortalisses. Els companys i les companyes d'esta àrea són els que s'encarreguen cada any de fer-lo. I és un símbol del treball dels nostres agricultors i també de la riquesa que neix de cada collita. I com és una cita tan especial per a la nostra gent i per al món agrícola benicarlando? Jo enguany també ho he volgut celebrar amb les companyes i companys dels magatzems d'hortalisses i cítrics, que són els que confeccionen cada dia els nostres productes hortofrutícoles. Així que no us ho perdeu, avui a les nostres xarxes socials els veureu a totes i a totes, bueno, els que han volgut participar en este dia de Sant Isidre, felicitant el dia a Facebook i a Instagram.
3: Ah, pues no vos ho podeu perdre, això està clar. I com és Sant Isidre i també el tercer divendres de mes, anem a celebrar-ho amb un regal al vostre lavadero, veritat?
4: Així és, Damià, ja te ho saps, és tercer i vendre de mes, i això què significa? Doncs que tenim eixa promoció al nostre supermercat i magatzem de subministraments vinculada a que us regalem un rentat. Aquest divendres per compres de 50 euros o més, el que fem és regalar-vos un rentat bàsic al nostre rentacotxes, o bé 4 euros de descompte directe en el rentat que escolliu, si és un rentat superior. Així que aprofiteu este Sant Isidre amb regal el tercer divendres de mes i, per tant, teniu eixe rentat gratis.
3: Ostres, i parlant de regals, he pensat en visitar el vostre súper perquè me doneu una idea de regal amb producte de proximitat.
4: Doncs has escollit el millor lloc perquè si has de fer un regal o perquè no. També dir-te que estem de celebracions, veritat, de celebracions familiars, de comunions, de casaments, de batejos, i també hem de pensar en eixe detallet. O el mateix, si tens una empresa, formes part d'una associació, al supermercat de Nior veuràs com tenim el regal perfecte, amb el que sorprendràs i alimentaràs la felicitat de qui el puga rebre, que això és el més important. Perquè mira, cistelles i packs de regal de productes de proximitat i quilòmetre zero són una excel·lent opció per sorprendre i a més recolzar els productors de la nostra zona i els productes de qualitat. Pregunta al nostre supermercat, dins-nos el teu pressupost i t'informem de totes les opcions possibles. Pots escollir, per exemple, si eres més de vins i licors, formatges, mels, patés, olis, per supost, un combinadet de tot. No sé el que t'agradaria a tu més.
3: Pues la veritat, els formatges m'encanten.
4: Pues mira, precisament fa un temps una clienta ens va demanar una cistella exclusiva de formatges, és a dir, tot el producte en formatges de proximitat, i per exemple m'apareix una idea xulíssima. Us recordo el nostre horari, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 7 de la tarda, i demà dissabte, ja sabeu que obrim, de 8 a 2, visitants al polígon industrial Collet de Benicarlo.
3: Ostres, pues tinc moltíssimes ganes ja d'anar, la veritat, i també al vostre supermercat Beniort del polígon industrial El Collet, esta setmana heu estrenat ofertes, veritat?
4: Doncs sí, al costat de tots aquests productes de proximitat, cada mes pots estalviar amb les ofertes que en este cas trobaràs fins el 9 de juny. És una àmplia gamma de productes als millors preus, en primeres marques i també de la nostra marca Gourmet, que és la marca blanca, diguem, de la casa. I recordeu també que per compres superiors a 10 euros, el que obteniu és una participació per al sorteig del carro del mes valorat en més de 50 euros.
3: I acabem parlant de proximitat avui, i per això també volem parlar del vostre semillero.
4: Doncs sí, perquè el nostre semillero és proximitat absoluta, és on us he dit al començament que s'estava celebrant en estos moments eixe esmorzar de germanor entre els productors i productores de la nostra cooperativa per celebrar Sant Isidre. I què millor també nosaltres a casa que per celebrar Sant Isidre, que és pues poder-vos obrir les portes del nostre semillero, podeu acostar-vos i comprar les vostres plantes hortícoles. Tant si, per exemple, teniu una finqueta, com si planteu en testos a la terrassa, o simplement us agrada tindre herbes aromàtiques a casa per condimentar els vostres plats. Tenim una gran varietat de productes, tomates, enciams, pebrots, també productes d'estiu com la carabassa, l'albergínia, el cogombre, el meló i la sandia. I com dia, també herbes aromàtiques per donar més sabor a la vostra cuina. Són plantes llestes per a començar d'una manera fàcil i sense complicacions. És a dir, que no cal ser professional, només cal tindre ganes de cultivar, de cuidar i de disfrutar d'aquest xicotet plaer i orgull també que és veure créixer allò que hem plantat nosaltres mateixos. I a més, el semillero de Benior està obert a tot el món. Ens trobareu just en arribar a la rotonda de la Carxofa per la comarca del 135, girant a l'esquerra, al camí d'Eidecàlid. Així que vos animem a vindre i a donar-li vida al vostre hort, a la vostra terrassa o al vostre jardí, i també celebrar d'esta manera Sant Isidre.
3: Pues clar que sí, clar que sí, Suni. A mi me sembla espectacular, de fet. Igual me passa esta vesprada, perquè això de la cesta de formatges, la veritat és que m'intriga moltíssim.
4: T'ha agradat la idea. Pues venga, amb els teus gustos, amb els formatges que t'agraden, escolleix i farem una cistella que no sé a qui la regaràs, però estic segura que li va enxissar.
3: Això per mi exclusivament.
4: Per a tu, bueno, pues que, clar que sí, és que de veritat, de vegades també ens hem de regalar nosaltres. I aquesta
3: sí.
4: Cistella de formatges em sembla una fantàstica idea, Damián.
3: Clar que sí, Suni. Moltíssimes gràcies per acomiadar-nos una setmana més amb la informació i l'actualitat de Beniort. I no res, que tingues molt bon cap de setmana.
4: Moltíssimes gràcies i a tots que tingueu un bon dia de Sant Isidre.
3: Adeu, Suni.
0: Hola, bon dia. Avui estic en Andrés Martínez, vicepresident de la Diputació de Castelló. Moltes gràcies per vindre. I parlem de la sanitat, i és que aquesta setmana s'ha anunciat la licitació de les obres d'ampliació de les consultes externes de l'Hospital Comarcal de Vinaròs. Què suposa aquesta actuació per al departament?
5: Bueno, és una gran notícia. Com sabeu, l'hospital l'utilitzem en molts pobles d'aquestes comarques. És una inversió de 2,3 milions d'euros que facilitarà que les consultes pues, n'hi hagi més espai per a poder visitar-les, i no només, sinó que un dels objectius és anar sumant professionals i d'alguna forma especialitats, perquè pues, per a nosaltres, per a Partit Popular, la sanitat és el primer. Sabeu que vam tindre més d'un any que no teníem mamògrafo en aquestes comarques, sin embargo pues, mos van dedicar a demanar-ho, però des del partit i des dels municipis, i com dia pues, per a nosaltres és importantíssim que la sanitat pública pues, estigui al dia, i l'hospital comarcal i la reducció que ha hagut, encara que queda molt de trajecte per fer, però ha hagut reducció important dels dies d'espera en cada una de les especialitats, pues, continuarem treballant i reivindicant per a que la comunitat, i en este cas el govern de la Generalitat, pues, vagi sumant especialistes, que vagi reduir les llistes d'espera, poder tindre pues, les consultes més ràpides si és possible.
0: I s'ha recuperat, com bé has dit, el mamògrafo. Per què era tan important recuperar-lo?
5: Al final, la prevenció, la detecció d'enfermetats com el càncer deu de ser pues, una de les qüestions que deuen de ficar-se sobre la taula, i de fet ja no només això, pues, el compromís que n'hi ha en l'hospital provincial per tal també de reduir el període de consultes, o el nou hospital de Castelló per a la Generalitat és fonamental, i per a nosaltres que som de la província de Castelló també. Sabeu que molts hem utilitzat la FER, que és la grandíssima obra que va fer el Partit Popular en les anteriors legislatures antes del Botànic, i durant aquests anys s'han dedicat a xerrar molt, inclús ara lo de la huelga, ja que tindré valor per a estar 8 anys sense cuidar a l'educació, i ara damunt dels períodes més importants per a els alumnes, com són la MAU, la selectivitat, o com són el final de curs, pues que vulguem apretar de la forma que apreten. Jo ahir me feia gràcia perquè se reunia la ministra així en la comarca, i ara parlava l'alcalde de Benicarló, i jo pensava que venia a anunciar que les obres del parador estaven acabades i que allí on tenen competències les ficaven o les fem valer sobre la taula, o que venia a anunciar la falta de finançament que té la comunitat autònoma, que seria essencial per a que es pogués pujar el salari dels mestres d'esta comarca i d'esta província, de la comunitat. Doncs pues no va vindre ni a anunciar que les obres del parador de Benicarló, que està tancat per primera vegada a la història. És que acostumen a tancar les coses, altres les obrim, pensava que venia a anunciar que la carretera, l'A7, que va des de l'aeroport fins al límit de la província, pues, s'havia licitat o s'hi ficava en marxa. Van vindre ahir, me penso a fer-se la foto aquí també, novament, a dir que el tema de corredor del Mediterrani estava ja en marxa i tot licitat, dient. I jo pensava també que venien anunciant que ja pues, los trens i l'AVE podien arribar a esta comarca. Crec que no van anunciar res d'això. Van vindre a fer ruïdo en els mestres, que legítimament pues, tenen les seves reivindicacions, però les tenen legítimament, però que casualitat que han estat 8 anys governant en València i no ha hagut vaga general o vaga indefinida com la hi ha, per desgràcia, durant estos dies en tota la comunitat autònoma.
0: Has mencionat la manca de finançament que la Diputació pues, denuncia al govern central. Exactament què és el que està passant, perquè són 90 milions d'euros que s'impedeixen utilitzar a la comunitat.
5: Bueno, són diverses coses. A la província i als municipis si parlem de la falta de finançament a la comunitat autònoma, pues a la província i als municipis més de 200 milions ens deu el govern d'Espanya. Per què? Perquè estan congelats els pressupostos des de l'any 22 i perquè hi ha més ingressos en relació a, als impostos que recauden durant aquests últims anys, més l'increment de població que ha hagut durant aquests últims anys. Per tant, estem en els ingressos de l'any 22. Això significa que ante les pujades de gastos, les pujades del, de tot el manteniment dels ajuntaments, dels salaris, perquè això sí, ens obliguen des de Madrid a pujar els salaris, pues ante totes les pujades aquestes, falta aquest finançament. Són més de 200 milions els que ens deuen, entre ells a tots els ajuntaments, al de Vinaròs també, i no ens donen. En això se suma que tenim diners, estan les regles fiscals actives des de fa molt de temps, tenim diners en el banc, no es pot gastar. En la Diputació, en concret, 90 milions d'euros, que podríem repartir en els 135 municipis de la província. Per lo tant, des de la Diputació hem firmat un manifest, 79 alcaldes, des del PSOE no l'han volgut firmar, per tal de reivindicar el que és nostre, el que és dels municipis, per a que poguessin millorar els serveis socials, l'atenció a la gent, millorar pues, el benestar dels nostres ciutadans. Per tant, hem fet una reivindicació que crec que és legítima, perquè són diners dels municipis, que en aquest cas uns, els més de 200 milions, no mos ha donat de l'Estat, i els altres, que és la utilització de lo que ja tenim, tampoc ho podem fer. Per tant, continuarem sent reivindicatius conforme

0: segur que és molt fàcil alliberar l'asset, però després tindre una super que hi haguen milers i milers de vehicles que hi ha accidents tots els dies, que no hi ha manteniment de les mateixes, que no se fa l'asset, com deia anteriorment, que seria l'autovia que tindria que anar, com deia, des de l'aeroport fins al nord de la província i empalmar fins a l'Hospitalet, com té Catalunya. Si al final és quasi impossible arribar així, si eres turista, és quasi impossible arribar a aquesta comarca. És que estan picant-se les medalles de la 232, si la tenen per ara. Ara ho modificat, no sé jo. Si és que la 232 l'altre dia hi va haver un diputat que va ser alcalde de Morella, li va tindre que ensenyar el portaveu de la Diputació la fotografia de qui la va ficar en marxa, que va ser Íñigo de la Serna, Javier Moliner i Miguel Barrachina, així en la província de Castelló, i la van ficar en marxa i la van acabar. Ells han parat les obres de la 232. Vull dir, la AP7 està en un tràfic que és, el dia que no hi ha un accident és un milagre, un accident, una avaria, que crec que això és el que ens demana el transport. Coses lògiques, la gent demana coses lògiques, la gent no ve a fer i després pues, bueno, ho tenim tot atrasat, falten examinadors per a les autoscoles. Vull dir, ja no parlo de l'increment dels costos de tot el que hi ha a nivell del petroli, el gasoil, que fa pues, inviable pues, la pesca, fa inviable l'agricultura, fa inviable el transport, s'encarix tot, i els diners aguantats. Jo només diria, a veure què passa el diumenge, crec que és una fita importantíssima, candidata a una ministra, i crec que li ficaran nota, i el president del govern passarà de tot quan estigui la debacle més gran, li ho dic ara, que tindrà el Partit Socialista en Andalusia, que volem dir castigant-lo en un territori que històricament ha sigut socialista i que els ve una debacle mundial, a veure si se'n dona compte, per lo menos deixa opinar la gent. Hasta el president de Madrid deixa opinar la gent, presenta eleccions, a veure qui es presenta. I crec que Espanya necessita, lluny de que vinguin així a aquestes comarques a fer el ridícul, tant el Partit Socialista a nivell orgànic com la ministra a fer el ridícul, perquè no han vingut a anunciar absolutament res de lo que no teníem, que és infraestructures que són d'ells, com és el parador, o com altres que han tingut farà escassament 3 anys. Vull dir, no donar una solució. Així van tindre un mamògraf un any i mig, i mira la que s'ha liat en Andalusia. Mira la que s'ha liat. I així, què significava això? Pues que no feien, no podien fer la detecció del càncer de mama per a les mares. I lluny de tindre pues, una planificació en 8 anys de qüestions com és el sueldo dels professors, que no fa tant, que fa 3 anys, i el van demanar hasta en 8 ocasions. I vull dir, els professors, sindicats, no ho sé, han esperat que aquests xiquets i xiquetes i jovens estiguin damunt d'un naval, d'una selectivitat, la importància que té per a una família, que el seu fill o la seva filla entre a la universitat, perquè ahí està el futur encaminat de cara a la seva formació, doncs no, damunt d'això, doncs manejant el cotarro, no? Doncs canvien els diners necessaris, la ministra hauria pogut dir, mira, quan falta X milions? No, demà els enviarà Pedro Sánchez i podran cobrar. No, se'ls ha reunit perquè va manejar una mica doncs, les qüestions del ruïdo, i en això estan ells estan en ruïdo, i nosaltres intentant quadrar els números per a que l'administració pugui seguir caminant, que és prou seguir caminant en l'educació, en la sanitat, en la comunitat autònoma, i des dels ajuntaments pues, també reivindicant el que és dels ajuntaments.
1: Moltíssimes gràcies per vindre, un plaer, i fins la pròxima.
0: Pues moltíssimes gràcies.

0: Molt bona vesprada a tots i a totes. Avui divendres 15 de maig del 2026 anem a apropar-vos totes les notícies de la comarca així a la ràdio i arrenquem amb les novetats sobre la vaga indefinida dels docents, ja que els professors han agafat el centre de València amb la manifestació multitudinària en el seu 5th dia de vaga. D'altra banda, ahir Diana Morant va visitar Benicarló i també va soltar algun missatge dirigit sobretot per a la conselleria, com per exemple, segons Diana Morant, que es dice de retallades i bloquejos i atenga les reivindicacions de l'educació valenciana. Anem a escoltar les seues declaracions.
1: Bueno, jo crec que és una molt bona notícia que la consellera vulga seure amb els sindicats i amb els treballadors i les treballadores. Crec que és lo mínim esperable i, des de luego, exigible al Consell i a la Generalitat Valenciana. I des de luego el que ha de fer la conselleria i el que jo li demano i exigeixo és que atenga les reclamacions de la comunitat educativa, que a més són molt sensates i són molt acceptables. No? Estem parlant de la defensa de la qualitat educativa en els centres educatius de xiquets i de les xiquetes, estem parlant de baixar les ràtios, estem parlant de millorar les plantilles i que puguen ser atesos els xiquets i xiquetes en condicions de qualitat. Estem parlant de que se torne a incorporar la formació en valencià abans d'aquest lío que han armat ells mateixa amb aquesta consulta que no ha servit per a res més que per a generar el caos, així també a Benicarló. Estem parlant d'una millora salarial de la comunitat educativa, que ara mateixa té uns salaris molt per baix de la mitjana d'Espanya. Podem parlar que fins i tot està a la cua, i també de les infraestructures educatives.
0: Diana Morant parlava sobre la pujada de salaris a l'educació, però d'altra banda, el Beatriz Gascó ha parlat també sobre la negativa a tancar un acord. Segons la portaveu d'Educació del grup parlamentari popular, en les Corts defensa que la proposta presentada pel Consell inclou les peticions dels docents per a millorar les seues condicions de treball. Anem a escoltar a Beatriz Gascó.
2: Al parecer, el dinero sí que era la excusa de algunos sindicatos para mantener abierto este conflicto, porque la consellería ha puesto sobre la mesa medidas que los docentes llevan años reclamando, como son la reducción de ratios, menos burocracia, más recursos para la inclusión, formación, pero es que nada parece ser suficiente para los sindicalistas. Por respeto a los docentes y al enorme trabajo que hacen cada día, este consejo está intentando avanzar en acuerdos que mejoren sus condiciones y que respondan a problemas que llevan demasiados años arrastrándose y que gobiernos anteriores deberían haber resuelto. Hoy no se ha podido llegar a un acuerdo, pero la negociación sigue abierta. Ya son 30 las reuniones mantenidas desde septiembre y las que hagan falta tener. Nosotros seguimos apelando al entendimiento, porque hay miles de familias pendientes de cómo termina este curso y más de 30.000 alumnos que en pocas semanas se van a jugar su futuro.
0: Aquestes eren les declaracions de Beatriz Gascó, la qual nega completament que les negociacions s'hagin aplegat a algun puesto. D'altra banda, recordar que el Consell i sindicats es reuniran el dilluns, però es manté la huelga dels docents. D'altra banda, també anem a escoltar a un docent de la província de Castelló, el qual es queixa sobre la situació actual.
3: Evidentment, tots els mestres que estem en vaga estem perdent el nostre sou cada dia. I pues, quan més dies dure, pitjor serà per a tots. Aleshores, penso que és un poquet la base de que ells partixen és que això no ho podem aguantar econòmicament. I, evidentment, un esforç que estem fent tots. Tots tenim moltes coses, tenim hipoteques, tenim xiquets i tenim moltes coses i ho fem per responsabilitat, no ho fem per estar de festa, no m'ho veure. Pues això, en escoles cada vegada s'està veient que se van perdent cada vegada més cosetes.
0: I d'altra banda, Compromís per Castelló també s'ha pronunciat sobre la vaga, reclamant a Diputació retirar els concerts educatius als centres que segreguen per sexe. Anem a escoltar al portaveu David Guardiola.
4: En un context com l'actual, en el que el professorat ha sigut al carrer per exigir més recursos per la pública, és absolutament inacceptable que s'estiguen destinant diners públics a centres privats que estan incomplint la llei i que estan segregant l'alumnat per sexes, tal com prohibís taxativament la legislació vigent.
5: Si dispone de casa, adosados o chalets para venta en las costas norte o sur de Vinaròs, en CIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-1962-25 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. FIFA Aragón, agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.

11 de maig, arriba una jornada plena de diversió, música i activitats per a totes les edats amb el Dia de la Família 2026, organitzat per l'Ajuntament de Vinaròs. A la carpa de l'Atlàntic, de 10 i mitja a 1 i mitja i de 5 a 8 de la vesprada, podeu gaudir d'unflables, futbolí humà, patrulla canina, personatges infantils i superbiglays. A més, no us podeu perdre l'espectacle dels germans Cartoon a les 12 del migdia i Carabin Caravan a les 6 i mitja de la vesprada. I el millor de tot, és totalment gratis. Una festa pensada per a compartir, riure i gaudir en família. Dia de la Família 2026, perquè el millor record es creen junts. Més informació en l'Ajuntament.

0: I tornem amb l'actualitat. Abans havia comentat la visita de Diana Morant al poble de Benicarló i, d'altra banda, també una persona que s'ha apropat a Vinaròs ha sigut Pere Rostoll, el secretari d'Infraestructures del PSOE, que destaca que les obres de la N340 estan en la recta final i que el 100% dels trams del corredor mediterrani ja estan en tramitació. Anem a escoltar les seues declaracions.
1: Dos coses vos he de contar. Que el govern d'Espanya complix amb esta comarca i amb el municipi de Vinaròs, però en conjunt amb tota esta comarca, i que la Generalitat Valenciana no complix ni amb esta comarca ni amb el municipi de Vinaròs. Per què complix el govern d'Espanya? Perquè fonamentalment està desenvolupant les inversions de carreteres que estan en marxa, fonamentalment la humanització de la Nacional 340, i continua treballant en el desenvolupament del corredor mediterrani, de les inversions en infraestructures i en estacions a Vinaròs. Per altra, tenim un govern, el de la Generalitat, que no només retalla inversions, com s'ha vist en els pressupostos, en els únics que ha fet el govern de la Generalitat, sinó que també no treballa ni en el manteniment de les carreteres de la seva titularitat, ni tampoc en les comunicacions en el transport per carretera a través de l'autobús.
0: I tornant de volta a Benicarló, que obri el dilluns el termini de reserva per al campus diversitiu 2026. Les inscripcions es podran formalitzar des del 18 de maig fins al 24. Com a novetat, el servei d'escola matinera s'amplia fins a les 7:30 hores. D'altra banda, continuant amb l'Ajuntament de Benicarló, ha presentat la primera programació anual del projecte Kimberley, centrada en la commemoració del Dia de les Dones i de la LGTBI-fòbia. Anem a escoltar de què serà aquesta programació.
2: Com ja dic, Carlos, la programació de Kimberley comença aquest divendres, 15 de maig, per a fer un acte institucional per a commemorar el Dia Internacional de la LGTBI-fòbia. Com sempre, l'acte institucional serà a les 11 a la porta de l'Ajuntament. I després, quan s'acabi l'acte, per a les persones que han participat de manera activa, realitzarà un escape room al MUCBE, que és, bueno, se proposa com una experiència immersiva i col·laborativa en format de joc, que s'utilitza com una eina de transformació social que promou una mirada crítica, respectuosa i igualitària cap a totes les persones. Després continuarem en el diumenge del 7 de maig en la quinta marxa solidària contra el càncer, que està organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer. Són 5 quilòmetres i, bueno, per inscriure-us podeu consultar el cartell específic de l'activitat. Continuarem el dijous 21 de maig en la que ja és la 18a edició de Jornada d'Escola Adaptat i Convivència.
0: I tornant amb les novetats de Vinaròs, destina 170.000 euros a les subvencions per a entitats socials. L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat la convocatòria de subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre per a l'exclusió de projectes d'acció social en el municipi, amb una dotació total de 170.000 euros per a l'exercici 2026. La convocatòria suposa un nou increment de la inversió municipal en l'àmbit social. Fins a l'any 2023 es destinaven 100.000 euros anuals i amb l'actual govern es van incrementar a 150.000 en tant com 2024 com 2025. I ens anem a Peníscola, on Peníscola ultima la posada en marxa d'una nova campanya de l'abonament comerç per a promoure les compres en el comerç local. L'Ajuntament de Peníscola s'ha sumat novament a la iniciativa de l'abonament comerç per quart any consecutiu, per a dinamitzar el sector fora de la temporada alta turística a la qual està tan vinculada l'activitat comercial del municipi. Es tracta d'una iniciativa que beneficia tant al consumidor com al comerciant, ja que cada abonament que el client adquirís per 20 o 50 euros d'inversió obté el doble d'aquest import per a realitzar la seva compra. Ens anem a les farmàcies de guàrdia. En Vinaròs trobem a Ferran Cabeceran en plaça Sant Antoni número 34 i en Benicarló Carceller García en avinguda Yecla número 6. Que tingueu molt bon cap de setmana.

Música i activitats per a totes les edats amb el Dia de la Família 2026, organitzat per l'Ajuntament de Vinaròs. A la carpa de l'Atlàntic, de 10 i mitja a 1 i mitja i de 5 a 8 de la vesprada, podeu gaudir d'unflables, futbolí humà, patrulla canina, personatges infantils i Super Big Lays. A més, no vos podeu perdre l'espectacle dels germans Cartoon a les 12 del migdia i Carabin Caravan a les 6 i mitja de la vesprada. I el millor de tot, és totalment gratis. Una festa pensada per a compartir, riure i gaudir en família. Dia de la Família 2026, perquè el millor record es creen junts. Més informació en l'Ajuntament.